Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

Anda ya. Mucha música. Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. X. X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
2: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: Lo mejor de todo el universo Los 40 está reunido en un solo lugar. La app de Los 40. Con Los 40, Los 40 Classic, Los 40 Dance, Los 40 Urban, un montón de playlists temáticas, podcast y una selección de los mejores contenidos exclusivos en vídeo de los40.com. Para que tengas toda tu música en un solo lugar. Descubre la app de Los 40 con integración con las principales plataformas de audio. App de Los 40. Ya disponible para iPhone y Android.
4: Rodi Motor Services. Motor de confiança. Patrocina el trànsit.
5: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts destacant aquest accident de primera hora del matí a la ronda de dalt, a l'altura de Sant Gervasi, que en sentit nord, a hores d'ara ja reobre el carril de circulació tallat, però continua provocant doncs cues intenses en direcció a Besòs, unes retencions ja des de Cornellà. Fa uns minuts que sumem també dues incidències, un accident i un vehicle avariat a la C32, un a l'altura de Viladecans i l'altre a Castelldefels. Totes dues són incidències que obliguen a tallar un carril de circulació en sentit nord i provoquen 2 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, doncs, també tenim retencions habituals al Besòs, al Nus de la Trinitat, al Llobregat, per la A2 i la B23, però al Vallès destaquem doncs molta intensitat en la C58 des de Terrassa en direcció a Barcelona. També la AP7 es circula amb retencions en sentit sud des de Mollet fins a Barberà del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
6: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, punxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Per tu, que ja has tornat a l'embús, i per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús, gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'1,5 litre per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.

0: com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca i tiro perquè em toca.
2: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
4: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.

Molt bon dia, són les 10 del matí ara mateix en punt. Acabem d'arrencar aquest últim tram del despertador dels 40. Aquest andallà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Aquí el Víctor de la Torre. Abans, et llançàvem la pregunta del que parlàvem avui. Fallades tècniques, errors tecnològics. Parlàvem de, doncs, aquests errors, que, per exemple, no sé, per error li has enviat una foto o un missatge compromès a qui no hauries d'haver-li enviat. El teu telèfon mòbil et va ser tirat en el pitjor dels moments, que dius, havia de ser ara? Explica'm-ho a través del nostre WhatsApp, 620-92-41-33. 620-92-41-33. Vas embolicar moltíssim, moltíssim la troca en una reunió de la feina, per exemple, que treballaves des de casa. Et van veure en una situació compromesa, ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. Ara mateix, arrenquem amb la cançó més important de la setmana, el número 1, Álvaro de Luna, i això que s'anomena Dime Dónde Está.

0: Detalles, era això el que volíem, eh? I tant que si l'estiu també era això. Escolta'm, avui estem parlant, el tema del dia són relliscades tecnològiques. No sé, per exemple, vas pujar una cosa que no volies a les xarxes socials o vas enviar un missatge equivocat al teu cap, a la teva sogra, o no sé, aquells missatges que dius, mare meva, com acabo de destrossar-me la vida social. Explica'ns-ho a través del 620 92 41 33. 620 92 41 33. Hola, bon dia.
1: Buenos días, andalleros.
0: Buen día.
1: Pues a mí me pasó durante la pandemia que hicieron una reunión a través de un enlace por el ordenador en videollamada. Teníamos que estar presentes, pero yo no sabía ocultarme para que no me vieran. Ajá. Y pues nada, me vieron toda la clase con mi batín rosa de flores en pleno invierno, sin peinar, y ahí yo toda feliz pensando que no me veían y se me veía así. Uf. Un saludo, andalleros.
0: Déu-n'hi-do, quina vergonya, després. Clar, quina cara poses després, que aquest és el problema, no? En fi, relliscades tecnològiques, errors tecnològics que s'han produït a la teva vida i que has dit, mare meva, per favor, vull que se me'n passi la terra. Explica'ns-ho al 620 92 41 33.
2: Encara tens son?
3: Espavila! Andallà Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: El teu fill o cosí, una bota, et va agafar el telèfon i va publicar una foto en una situació compromesa, o una foto en si compromesa. Explica'ns-ho, va. 620 92 41 33. Ara, Teddy Swims.

0: Mitiquíssima del Drake, aquest Wonder. Per cert, avui estem parlant d'aquestes relliscades que hem patit a la nostra vida per culpa de la tecnologia. No sé, per exemple, vas anar a seguir les indicacions del GPS i vas acabar ficant el cotxe en un lloc que dius, uau, això em costarà moltíssim al taller. O, per exemple, el teu rellotge intel·ligent o la teva Alexa t'ha donat alguna informació davant d'una tercera persona, que preferies, doncs, mantenir en secret. Aquells missatges compromesos del calendari, per exemple, de l'agenda. Explica'ns-ho a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33. 620 92 41 33. Hola, bon dia.
1: Pues yo voy a contar un caso que no me pasó a mí, pero sí que le pasó a una clienta mía que estaba mandándose fotos con su amigo.
0: Ah, això és perillós.
1: Y nada, pues le envió la foto de los pechos a medio, a media agenda del WhatsApp.
0: Uau, uau, uau. Déu-n'hi-do. Això sí que és una bona relliscada. I després, i també subsidi social, també ho dic, Déu-n'hi-do. Explica'ns la teva relliscada amb la tecnologia. 620 92 41 33. Bon dia.
2: Buenos días. Pues a mí me pasó con el ordenador. Mi expareja tenía citas por internet y tal. Yo mandaba fotos con tías. Y en una de esas, pensando que se había dejado el ordenador apagado, pues bueno, fui a moverlo de sitios, se encendió y ahí vi conversaciones.
0: Ostras.
2: Y vi fotografías y bueno, pues eso es lo que me encontré. Y cuando se lo dije, decía que era imposible, que él había apagado el ordenador, y no, el ordenador estaba encendido. Gracias a eso, pues descubrí todo lo que pasaba. Vale.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Mira, a vegades la tecnologia pot ser el teu aliat en aquest aspecte. Moltes gràcies, bon dia. 620 92 41 33. Avui estem parlant de relliscades tecnològiques, d'aquests moments que dius, mare meva, per culpa de la tecnologia. Déu-n'hi-do. Escolta, de seguida per aquí la Laia Partida, que torna aquesta temporada amb més cosetes. Abans, Maluma, Shakira i això que s'anomena Agua.
3: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Agua, Maluma i Shakira, eh? Aquesta, aquest merengue fa ballar qualsevol. M'encanta, m'encanta. I mira, la cosa va lligada avui. Tenim la Laia Partida, que ens ve a parlar precisament d'ella, de la Shakira.
1: De la Shakira.
0: De la Shakira.
1: Més que està amb el seu estadio Shakira i en tot el que ha liat allà a la residència.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
1: És molt heavy, eh?
0: Molt
1: I fins
0: bèstia.
1: A l'octubre, també. O sigui, octubre és la setmana vinent, però fins a l'octubre.
0: Fins a l'octubre. La setmana vinent.
1: Doncs estàvem escoltant una cançó amb bastant ritme, sí. Amb molt d'agua, agua i aquesta passió, i anem a parlar d'una etapa bastant complicada de la Shakira.
0: Sí, no podíem dir que és la més fosca, però sí que ha sigut bastant difícil.
1: Sí, bastant la veritat difícil. Que sí. Mira, comencem, no?
0: Comencem. Va, vinga, va, som-hi.
1: Doncs una complicació mèdica de la Shakira que va canviar una cançó del David Guetta.
0: Epa!
1: Què sembla? Tu això ho sabies?
0: No sabia que anava per aquí el tema, però explica'm.
1: Home, clar, si és complicat. Parlem de la cançó de Mad Love.
0: Epa!
1: Watch the tempo.
0: M'encanta.
1: Un tema de Sean Paul i de David Guetta que tots hem ballat, o estàvem ballant tu i jo, aquí sí, a la mateixa sí, l'estudi sí. Dels 40.
0: Però escolta, jo aquesta cançó no la conec per la Shakira.
1: Per qui la coneixes?
0: Si no recordo malament, és de la Becky G, Sean Paul, no?
1: Efectivament, sí, sí.
0: La cançó,
1: la veu que escoltàvem era de la Becky G, però el primer nom que els hi va venir al cap a Sean Paul i a David Guetta va ser la Shakira.
0: Déu-n'hi-do.
1: En aquell moment era 2017 i tampoc es deia Mad Love.
0: Ah, no?
1: No. La versió final amb la Becky G és Mad Love, però la cançó es deia Temple.
0: Epa! El temple.
1: Sí, sí, el temple de David Guetta, que havia creat aquesta cançó. Va ser ell qui va crear aquesta cançó per Sean Paul i per Shakira. I ella va acceptar el projecte, va entrar a l'estudi per gravar aquesta cançó, fins i tot va gravar la seva veu per una primera maqueta.
0: És a dir, va arribar a treballar en aquesta cançó, eh?
1: Sí, sí, estava
0: no
1: superint.
0: No va ser un paper, eh? Vull dir,
1: no,
0: va arribar...
1: no va ser, tipus, fem la proposta i després m'ho miro i si m'encaixa. No, ella estava superint en aquest projecte.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però llavors el que estàvem parlant va passar una cosa que ho va canviar tot.
0: Què va passar?
1: I és que va patir una hemorràgia a les cordes vocals i va haver d'aturar la seva activitat musical.
0: Ah, ostres, sí que és veritat que recordo que va haver-hi...
1: 2017.
0: Va haver-hi un disc que es va quedar una mica penjadet, eh?
1: Clar, aquesta situació va ser tan complicada que va haver d'ajornar la seva gira mundial del disc d'El Dorado.
0: Efectivament, i que a més el va estrenar aquí a Barcelona, és a dir, va anunciar la gira al Convent dels Àngels, eh? Aquí al Raval, de la ciutat de Barcelona. Déu-n'hi-do. Un disc que, per cert, no sé si te'n recordes, però hi havia cançons com aquesta. Oh,
1: molt enamorada en aquell moment, eh?
0: Molt enamorada en aquell moment.
1: Enamorada de la vida.
0: Mitíssima. Jo crec que aquesta no la canta, no?
1: No, el Chantaje també, amb el Maluma, no? Uh-huh. I totes aquestes cançons.
0: Déu-n'hi-do.
1: Doncs fa bé de centrar-se amb la seva veu. I llavors aquesta cançó va quedar aturada. I tampoc en aquell moment era moment de parar aquesta cançó perquè Sean Paul estava també enfocat en fer un àlbum. Llavors deia, jo tinc pressa, encara que la cançó sigui un pensament del David Guetta, jo tinc pressa de fer aquesta cançó.
0: Clar,
1: per incloure-la també dins el meu àlbum, que a més es deia Mad Love. O sigui...
0: Estava tot el cercle
1: clar,
0: ben tancat.
1: Hi havia una cançó també amb la Ellie Goulding que es deia Bad Love.
0: Bad Love.
1: O sigui que era com, necessito una cançó pel meu àlbum.
0: Mare
1: i aquesta
0: meva,
1: havia de ser
0: meva.
1: Amb una persona.
0: Escolta'm, i això, clar, va haver un punt que es va desbloquejar d'alguna manera, van poder salvar-ho, no?
1: Sí, van recuperar aquesta cançó del calaix per treure l'àlbum el 2018 a Sean Paul i van substituir la veu de la Shakira per la de la Becky G.
0: D'acord.
1: Llavors hi ha paraules, per exemple, a la cançó original de la Shakira, d'aquella maqueta que està filtrada, diu com coses i referències també a Colòmbia, cosa que la
0: Becky G
1: no ho diu, saps?
0: Clar. Ja, doncs mira, hauria de parlar dels Estats Units o fer referència a les seves arrels, que crec que si no recordo malament són mexicanes.
1: Doncs, si vols, podem escoltar la versió original de la Shakira i com ha sigut aquest... Mad Love, o el que era Temple.
0: Doncs sí, m'interessa saber com cantaria la Shakira aquest Mad Love, que aleshores, en un primer moment, s'havia de dir Temple.
1: Exacte.

0: Leuco de Colòmbia.
1: Aquí estava.
0: I s'escolta també els coros de la Shakira de fons.
1: Sí.
0: Una cançó com amb molta més força, jo crec.
1: Sí, la producció, lògicament, és una maqueta, sonava bastant diferent que la que va acabar sonant, però sí que és veritat que tenia més força, eh?
0: Sí, sí, i això un poc també pren com un paper com més protagonista, també.
1: Ahà, ahà, cert. Déu-n'hi-do. No en tenia ni idea, d'això.
0: No, jo tampoc, eh? Fins ahir, tot just, que ho vaig trobar i no sé com. Benvingut i benvinguda. Això un poli, Shakira.
1: Benvingut, my love. Déu-n'hi-do. Escolta'm, Laia, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, Víctor.
1: La setmana vivent, tornes?
0: Sí, torno.
1: Amb més temes aquí.
0: Molts més.
1: Oh, m'encanta. Fem una mica de safreig. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
2: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.
1: Ara mateix ens quedem amb l'Olivia Rodrigo i això que s'anomena Drop Dead.

0: Sousky, cançó que ha triomfat una bona pila i que s'anomena Baby Wow. 6 per sobre 2 quarts d'11 del matí. I arriba aquest moment. Help de Santa Lucía, on pots dedicar aquest moment, aquest espai, aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessites. I li pots dedicar un àudio amb unes paraules, com ha fet aquesta persona a través del 620-9241-33.
1: Buenos días, andallero. A mí me gustaría agradecer a mi amiga Francis, que más que una amiga es mi hermana, porque siempre está conmigo a las buenas y a las malas, igual que yo para ella, que la quiero muchísimo, que ella sabe que yo la trato como una hermana. Un besito para todos los oyentes.
2: Anda ya, Cataluña.
3: Anda ya.
2: Als 40.
0: Qué bonic és l'amistat, eh? Dedicat a aquest espai i nosaltres els hi regalem aquest Break Free de l'Ariana Grande.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. 40. El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya.

0: És el Dardos darrere Romeo Santos i Vince Royce. Per cert, avui estàvem preguntant a través del nostre WhatsApp al 620 92 41 33. Relliscades, errors tecnològics. Per exemple, et van enxampar una infidelitat per culpa d'un error, d'una relliscada amb el telèfon mòbil, d'una fallada. Doncs hi ha de tot, eh? Hi ha de tot. Hi ha molts casos que ens heu enviat avui. I déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, la tecnologia que a vegades es fica en contra de l'ésser humà. Això està claríssim. Bon dia!
1: Buenos días. Pues mira, hace unos años tenía un chico que me estaba arreglando el baño, entonces era así, éramos amigos, y me dijo que, como yo trabajaba en una floristería, que si le podía mandar unas flores a la que era su novia, porque se había enfadado. Okay. Y yo le dije, vale, entonces le dije, ¿qué le pongo? Me dice, no sé, tú que tienes buen pico, pues ponle tú algo. Total, que le escribo yo ahí una carta de amor, diciéndole, ya sabes que no soy perfecto, pero que te quiero, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
0: Uy, uy, uy.
1: Y cuando la termino, pues se la mando por WhatsApp a ver qué le parece.
0: Ay, ay.
1: Y nada, como no me contesta, vuelvo a mirar y resulta que lo había mandado al grupo de padres del fútbol de mis hijos. Y todos diciéndome, Julio, también te queremos mucho, pero creo que te has confundido. Y claro, a ver cómo explico yo que eso no era mío. Así que nada, un beso para todos.
0: Un petó enorme, una abraçada. Bon dia, moltes gràcies. Ostres, tu. Déu-n'hi-do. Clar, clar, perquè a més ningú s'ho creuria. És que a més ja, com ho justifiques això després? Déu-n'hi-do. El nostre WhatsApp, el 620-92-41-33. Així anem xinutxant-ho, camí de les 11 del matí. Anem tancant l'anda ja d'avui i tornarem demà, a partir de les 6 del matí, amb el Dani i la Cristina, i l'últim tram que el passarem plegats. Així que estarem aquí, al teu costat. I torno demà molt més. Et deixo amb l'Adrià Soler, molts més èxits, i, evidentment, també una abraçada enorme. Arriba Quevedo.
2: Tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ya Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Sigueu dolents, però només una mica.
4: Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer.

0: és la dona del moment, la dona com a mínim del passat cap de setmana. Aquesta Shakira amb el Burna Boy. Aquesta cançó va causar una autèntica bogeria durant el Mundial de Futbol que es va celebrar aquest passat estiu. Aquí estava el Dai Dai, la Shakira, que ja ho sabeu que està al seu estadi propi, a la seva residència a Madrid aquests dies, durant uns quants caps de setmana. Així comencem avui Matí dels Èxits.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Us volem saludar així, començant aquest dimarts, aquest 22 de setembre. Bon

0: que vindrà.
1: És el seu diumenge sense drama. Són els Catarres. Ens els estimem molt, molt aquí, als 40. Mira, i de Catarres a una nova artista que es diu Adela. Atenció al seu repertori i atenció a aquest hit que es diu Ain in LA. És història nova.
2: Són més nou.
3: 40.
1: Els 40.

Estem molt contents de que artistes com ella s'arrisquin a la seva carrera, no vagin a lo segur, a lo que els donaria bones xifres, sinó que vagin un passet endavant més. Aquesta Miley Cyrus ha engegat una nova era, una mica Lady Gaga, però té la seva personalitat pròpia. Això es diu Bass Persuades.

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Els teus artistes preferits sonen als 40.

0: Emka, Álvaro de Luna, Sigui, el capità de la llista dels 40, preparant l'arribada del seu treball a Azulejos. Això es diu Dime Dónde Estás. Ha trobat el seu lloc. Ja està. El número 1 és el seu lloc ideal i, a més, és artista confirmat per als 40 Music Awards Santander 2026 que celebrarem a Barcelona. Així inaugurem hora.
1: Els 40. Adrià Soler.

Quina meravella de cançó, quina meravella. Aquesta Gina està amb el Nil Moliner, aquesta unió, aquesta superunió que es diu Amb qui estaràs. La nostra cançó favorita de la setmana. Per cert, Nil Moliner, que ja ho sabeu que estarà aquest dia.

parla Adrià Soler, com sempre, acompanyant-vos als 40. Un plaer. Mira, passen els dies, passen els anys, i aquí estem acompanyant-vos a la ràdio per fer-vos una mica de companyia. Ara per aquí, Rewin Lenem, una jove artista que està conquerint el món amb aquest Love Me Not.

0: Baby Wow, diuen els rumors que aquesta cançó la Karol G la va escriure per donar-li un missatget al que era la seva exparella ja, el seu company, el Feid, que ell es veu que semblava que deia molt això de wow.
1: Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40.
0: Això que agafes expressions del teu ex i les transformes en una cançó i li dius quatre cosetes. Aquest Baby Wow de Karol G, Judeline i Rosowski.

als 40. Tots els èxits. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Arriben més èxits. 40. A la teva ràdio. Els 40.

en un moment arribarem al punt horari de la una. Aquí estava Romeo Santos, Prince Royce, aquest Dardos que funciona de meravella. Escolteu, de seguida per aquí et punxarem històries de Manuel Turizo, també de Justin Bieber o de Maluma i Shakira, que han tornat a fer una col·labo i que sona realment molt bé. Així que tot això

0: Cada aquest dimarts sonant per aquí Juan Magán, Omar Montes, segurament molts de vosaltres, sobretot els que treballeu a la capital catalana o també que viviu a la capital catalana, estareu pendents d'aquestes festes de la Mercè, que ja ho sabeu que el dijous serà dia festiu, i segurament molts potser aprofiteu i heu fet allà una cosa i heu fet un pont d'aquells llars que fins dilluns ja no tornem a treballar, eh? Veurem què passa.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: De moment ara aquí disfrutem de Camila Cabello. Això es diu Havana, aquí als 40. Què tal? Espero que estiguis bé. Gràcies per connectar.

0: Leon Buos, mon DJ. Això es diu El Ventilador, una d'aquelles cançons que ha sonat increïble. Per cert, Buos, que ja sabeu que són banda confirmada per les festes de la Mercè per aquest divendres 25 de setembre, on hi tindrem també en Miqui Núñez, a Saxeni, Aina Machuca o, evidentment, a Nil Moliner. Ara, aquí a la ràdio, Maluma i Shakira, junts.
1: El som és nou.
2: Els 40.

Aquesta Ariana Grande que va participar al cinema, ara està, que ha deixat ja acabat la seva gira, va participar a la pel·li Wicked, i per cert, la que arriba ara, una d'elles també ha participat en una pel·lícula que s'estrena aquest cap de setmana. Estic parlant de Jude Law, que acompanya a Karol G i a Rusowski en aquest Baby Wow. De l'any que, per cert, participa a La Bola Negra, una de les pel·lis més esperades que s'estrenarà a tot arreu i que aquest divendres arriba a la gran pantalla.

0: Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
1: Son las 2, la 1 en Canarias.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: el passat dissabte, amb aquesta cançó, el Dime Dónde Estás, de l'Álvaro de Luna, es van fer dues notícies. La primera, que quedava la primera posició tota la setmana de la llista dels 40, i la segona, que l'Álvaro de Luna està confirmat el proper 20 de novembre als 40 Music Awards des del Palau Sant Jordi de Barcelona. Totes les entrades venudes, i també hi haurà l'Anna Mena, també confirmada, i el Camilo. I atenció, que ben aviat, nous noms que s'incorporen. I en aquesta nova hora cantarem el desamor des de la bachata amb el Romeo Santos i Prince Royce, el seu Dardos, que tinc ja preparat per aquí a la Ràdio Musical Líder. També parlarem de coses extraordinàries, com és aquest Ordinari de l'Alex Warren, també una de les grans revelacions als darrers temps a la indústria musical internacional. I si parlem de fenòmens brutals, també passarà la bitxota. Amb la cançó que ens ha regalat en aquest any amb Jude Line i Rusovski, el seu Bibi Wow, que bé estarà aprenent que l'any que ve, el 2027, tocarà cantar-la, que està confirmada dues dates a l'estadi olímpic Lluís Companys. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. Ara ens anem a Colòmbia amb el Maluma i la Shakira. Això és candidat a entrar a la llista dels 40 i es diu Agua.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.

0: és un grup de germans que ha marcat no una, sinó moltíssimes generacions de catalans i catalanes. Per mi és un dels grups referència de... que més he escoltat a la meva vida. Els Estopa recobrant el seu Fuego per aquí, una cançó que donava nom al seu penúltim àlbum. I ara seguim, quan estem a un minut que passa d'un quart de cinc, amb una cosa que esperem que no s'acabi. Hi ha moltes coses que sempre esperem que no s'acabi mai, com per exemple l'estiu. Tant de bo s'allargui sempre. O els petons, o aquella sensació d'alegria, o estar amb aquella persona important. Doncs això per una miqueta, aquesta que ens arriba del Javito.
1: Els 40, Urimora.
2: Urimora.
0: Per les coses que no s'acabin mai. Així es diu aquest èxit que arriba a la ràdio musical líder. I tant de bo no s'acabi mai la música ni la ràdio, que et fa estimar cançons com aquesta. Tu poses el volum. Vinga, va.

0: I és que és escoltar una vegada aquest Dràcula i ja no se te'n va del cap. El Tame Impala amb Jenny, amb aquesta que sona per aquí a la ràdio Música Líder. I va, que junts ens anem en res cap al fin del mundo, o més ben dit, juntament amb els Lara Love You i un dels seus èxits més importants, o també passarà per aquí el Romeo Santos amb Prince Royce, que ens portaran el seu Dardos. I abans, mira, un trident que ens arriba des de Colòmbia, en aquest cas, amb la Bichota, amb la Karol G, però també passant amb la Judy Line i amb el Rosowski, que van cantar aquesta cançó de forma conjunta ara fa uns dies a Nova York. Així que prendre-te-la perquè el proper 2027 la Karol G arriba en concert a l'Olímpic Arena de Badalona amb dues dates.
1: El so més nou, els 40.
0: I a més, aquesta que no para de pujar per la llista i el passat dissabte va pujar 9 posicions de cop, de la 15 a la 6, amb això que és el seu Baby Wow.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40...

0: cançó que va catapultar a l'èxit el productor britànic noruec Alan Walker, la fa uns anys, el seu Faded, quan estem a 3 minuts a les 4:40. I ara parlarem de coses que no són veritats. En definitiva, parlarem de mentides, com per exemple que aquest divendres no molarà gens la festa dels 40 Pop La Mercè, com per exemple que els 40 Pop, que els 40 no és la ràdio musical líder, o com per exemple que les cançons que tinc preparades no valen res. Tot això és mentida, com també aquesta cançó que arriba de la Daniela Blasco, que es diu precisament així.
1: Aquí, aquí posem els èxits, els 40.
0: Aquesta mentira, i és que sí, a vegades a la vida, potser en determinats àmbits, s'ha de dir alguna que altra mentideta petiteta, que no sigui molt gran i que sigui sense mala fe. Arriba aquí, als 40, aquesta cançó que també ens està enganxant moltíssim.

0: Quina energia, els Panic at the Disco, amb aquesta cançó que va ser número 1 al seu High Hopes, que ens porta ben amunt en aquest dimarts, en aquest 22è dia del mes de setembre, i amb tots els èxits dels 40. I mira, parlant d'èxits, a la següent hora que tinc ja preparada per aquí, entre d'altres, passarà, mira, l'Anna Mena amb Lola Índigo, que de fet l'Anna Mena està confirmada als 40 Music Awards el proper 20 de novembre. També Rabin Leno, que està patant-ho molt amb el seu Luminote, o també ens farem els Locos amb el Justin Quiles. I ara ve una de les divas del pop. Sempre ho peta. I més amb cançons com aquesta. Anem a recuperar el Bad Romance, anem a recuperar aquest tema mític de la Lady Gaga.
1: Els 40, Uri Mora. Uri Mora.

0: días.
1: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
2: Tú y todo el mundo, tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
3: En 1966 nació algo más que una lista de éxitos.
4: Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión, la música.
5: El gran musical.
4: Los 40 cumplimos 60 años de éxitos junto a ti con una colección de programas inolvidables. Tony Aguilar presenta 60 aniversario, el gran musical de los 40. Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en los 40.
6: Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
7: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Hazte mutuera.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Aquesta tardor, celebris el que celebris. Hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150. Un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
9: Barcelona, 93.9. Et sona la marca Branding Plan?
10: És sobre ràdio i negocis, oi?
9: Sí, és una eina que pots sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuda amb pimes de tota Espanya a créixer. Ileni Alessi d'Eurofitness.
11: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
9: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
10: I com m'hi apunto?
9: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
12: 19a Mataró camina per l'Alzheimer diumenge 4 d'octubre.
13: Inscriu-te als punts habituals i a l'estand que trobaràs a Mataró Park fins al 3 d'octubre a matarocamina.cat.
12: Adults 10 euros i menors de 12 anys 5 euros.
13: Amb el suport de Mataró Park.
14: Del 5 al 9 d'octubre, no t'ho pensis més i fes el pas. Arriba la Fira Virtual de Màsters, Postgraus i Doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tria una formació en projecció internacional, pràctiques en empreses i modalitats flexibles. Connecta't, informa't bé i mou fitxa. Inscriu-t'hi a uab.cat.
15: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo, algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
16: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
17: Hey, ¿listo para ponerte en modo on fire? En Eurofitness tienes el plan perfecto. Clases dirigidas, piscina, actividades al aire libre y ambiente que lo peta. Haz match con tu mejor versión. Haz match con Eurofitness. Del 12 al 16, inscríbete gratis. Elige tu club en eurofitness.com.
18: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
19: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. L'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. I Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
20: Patrocina Plazo i col·laboren 99 Cheesecake i Chopo, pollastre fregit sense gluten.
19: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Agua para seca, todo el mundo en patria, en la discoteca.
0: Els 40. Tots els èxits.

0: Ben aviat nous confirmats als 40 Music Awards del proper 20 de novembre, però de moment en tenim a 3. Álvaro de Luna, a Camilo i una de les dues que sona amb aquest petitó. L'Anna Mena també està confirmada. Moltes ganes de veure-la sobre l'escenari, qui sap si amb alguna que altra sorpresa. Comparteix aquesta cançó amb Lola Índigo i des de la segona posició comencem nova hora en aquesta tarda de dimarts. I per aquí passarà el Teddy Swims amb el seu Mr. Know It All. La setmana passada estava a la primera posició de la llista i estic convençut que serà un dels grans èxits d'aquesta tardor que ja tenim aquí pràcticament. En un 2026 que ens han regalat èxits com aquesta del Bizarrap amb el Daddy Yankee. Nueva temporada ya empezó, dale play. Així comença i sí, ja estem engegant temporada i pràcticament ja a l'octubre. Per això que l'estiu ja pràcticament queda en tema de passat. Potser encara estàs de vacances, tant de bo, eh? També passarà per aquí la Miley amb el seu Bass Persuades i moltes més, com l'Álvaro Soler, com John Legend, com el Justin Quiles o com ara la Robin Leno.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. Qualsevol cosa tenim al nostre web, que és els40.cat. També el nostre Instagram, TikTok, a tot arreu, a xarxes, estem @els40. O també, si vols, @uri_mora. Això que arriba als 40 és el seu Love Me Note.

0: Una cançó ideal per fer-nos moure els malucs. La cintura, ritme de l'Álvaro Soler, aquesta que hem recuperat. I va, i ara una cançó dedicada a totes aquelles Martes que ara mateix ens estiguin escoltant. Estiguis on estiguis, a la feina, a casa, on sigui. Per les Martes, i si tu tens una persona important que es diu Marta i li vols dir aquesta cançó, perfecte. Des dels 40, els Gorra Neta, així es diu aquesta formació, i la cançó, òbviament, el nom ja te l'he dit.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Em desperta una companya perquè...

0: I estava jo recordant el passat mes d'abril que vam tenir els 40 Primavera Pop a l'Olímpica Arena de Badalona amb una pila d'actuacions, i aquesta va ser la que vam utilitzar per tancar. L'Omar Montes amb el Juan Magán amb Ayer la Vila, segona vida del Bailando por ahí del productor de Badalona i músic. I va, seguim endavant aquí als 40. Estem de dimarts, preparat per aquí la plena doble L. També passarà l'Ariana Grande. O què sembla ara? La Miley Cyrus, que en aquesta nova etapa també ha volgut posar distància amb el seu pare, amb el cognom Cyrus, amb una sèrie de desavenences, però això sí, està en plena forma musical amb cançons com aquest, Bus Persuaders, que a més, el passat dissabte el que va fer va ser entrar directament a la posició 21 de la llista dels 40. I aquest proper dissabte, amb la ressaca de la Mercè, qui sap si seguirà pujant o no. Jo crec que sí, eh?
1: El som més nou. 40. Els 40. Let's go.

informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Era niña.

0: els darrers anys de trajectòria de l'Ariana Grande han sigut molt i molt intensos i molt profitables, perquè no ha parat de fer feina tant al cinema, amb Wicked, amb altres projectes, però no ha volgut deixar de banda la seva part artística i musical amb cançons com aquest Hate the Miss You Love Me, que trobes per aquí a la llista dels 40, la posició número 5, i que també ho està petant moltíssim. I va, que estem a 4 minuts que passen de 2 quarts a 6. Aquí ja saps que els èxits no paren mai, i et preparo els Lala Love You amb el seu La Mitat de la Mitat. També un artista que tenim d'aquí re 3 dies a la platja del Bocatell amb entrada lliure i gratuïta, com és el Nil Moliner i el seu Tu Cuerpo en Braille. O també anirem cap a La Graciosa amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Però mira, tinc ganes de recuperar una cançó de fa uns anys que ho han petat molt fort. Pablo López, Juanes, junts amb aquest Tu Enemigo. Mira, justament al contrari del que som els 40 per tu. Esperem que siguem bons amics i sempre al costat.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizum a ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
1: 400 euros, guau. Wow.
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Cuando tu jefa te dice que te ascienden por tu nivel de inglés, es música para tus oídos. Cuando se lo cuentas a tu profesor de Preply, también es música para los suyos. Mejora tu inglés con Preply y aprende con clases particulares online, pensadas para ti. Encuentra un profesor. Progresa. Preply. Progresar es cosa de dos.
3: Vuelta de vacaciones y un montón de ropa que lavar. Con las lavadoras secadoras Hisense de gran capacidad y fondo reducido, consigue resultados impecables en un solo ciclo.
4: Gracias a su tecnología de bomba de calor que cuida tus prendas y ahorra energía.
3: Lavadoras secadoras Hisense. Más capacidad, menos espacio, más comodidad para tu día a día.
4: Y además hasta el 30 de noviembre consigue 150 euros de reembolso en El Corte Inglés, también en web y app.
5: Vestir amb Bastiluna, camisa, quadres vermells, uns pantalons florejats amb tirants i un barret verd amb ploma és només per atrevits. Però vinguis com vinguis, gaudiràs igual. Oktoberfest Barcelona. No sabem quin outfit durà l'Adrià Soler, però la cita promet.
6: El dijous 24 als 40 serem a la inauguració de l'Oktoberfest al recinte Barcelona Gran Via, amb moltes sorpreses i sessió directa.
5: Estigues atent als 40
6: i al nostre Instagram. T'anirem explicant tot i regalarem invitacions i sopars VIP.
5: Els 40, emissora oficial.
7: Barcelona, 93.9.
8: Obrim IKEA Badalona i IKEA Sabadell el 24 de setembre. I aquesta vegada tenim un pla preparat per tu. Amb descomptes exclusius només a la botiga, avantatges únics per ser IKEA Family i molt més. Consulta el nostre horari a ikea.es/ca. T'hi esperem.
9: Quantes coses deixem per després?
10: Després ho faig, després canvio això.
9: Però amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i tornar-ho al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves regles. Línia de crèdit concedida a través de l'APP d'ID Finance Plazo SL1. Més informació a plazo.es.
11: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
12: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direct 6 Tuxal, AMB Bus Metropolità.
13: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
14: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
15: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
14: Mardel, dulces de leche, alfajores...
15: En tus postres o como snack a cualquier hora.
14: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
16: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda. La platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
17: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
18: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Nada.

0: et faré un petit spoiler d'aquest divendres a la platja del Bogatell, perquè a part de les actuacions ja confirmades del Nil Moliner, de Búho, Saxeni, Aina Machuca i del Miqui Núñez, també podràs escoltar algunes de les sessions dels DJs d'aquí als 40, i ja t'aviso que aquesta graciosa del que ve del Elvis Crespo te la posaré i que l'haurem de cantar tots i ballar-la tot, perquè ha sigut, sens dubte, un dels grans èxits d'aquest estiu 2026, un estiu que malauradament estem deixant ja enrere de forma oficial. Però per sort sempre queden els records i les cançons que ens han acompanyat aquests mesos, que segurament moltes es quedaran en el nostre dia a dia. Amb això jo m'acomedo de vosaltres. Jo sóc l'Uri Mora, un plaer acompanyar-te. Ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda, i per qualsevol cosa, @40 o @Uri-Mora. Us deixo amb una de les mítiques de l'Abric Lavic. Adéu!
1: Els 40. Uri Mora.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: Top 40, a l'una de fet ja va ser número d'aquesta casa, però especialment qui et posa ara mateix és la nova de Miley. Miley Cyrus pels amics, Miley pels més propers. Eh que sí? Això es diu Bass Persuades i és un dels nous impactes mundials.
1: Aquí posem els èxits. Els 40. Let's go.

Aquest és el ritme i l'estil de Lola Tuduri amb el seu pistoletazo de salida que ens acosta camí de les 9 de la nit allà on siguis, allà on vagis de Catalunya. Gràcies per ser-hi. Amb èxits de Maluma, també Romeo Santos i Vince Royce amb el Dardos i moltíssimes més cançons que tinc preparades i a punt aquí des de la ràdio musical que t'acosta als hits internacionals i els de casa en el cas del que arriba ja a continuació de Búhos. I atenció perquè també els tenim aquest proper divendres a la...

0: Recordem camí de les 9 de la nit amb ritmes de números 1. És el cas d'aquesta cançó de Romeo Santos i Prince Royce, que es diu Dardos i que, a més, escoltaves a Maluma amb el Cosas Pendientes, i és que aquí sonen absolutament tot, ja ho saps. Si et quedes aquí al meu costat, des d'ara fins a les 10, escoltaràs a Bad Bunny, també Ana Mena, Sia o Shakira i Barnaboy amb el Dai Dai.
1: ¿Qué? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
1: ¿Qué? Vente a la Mutua.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Connecta amb els 40 a la teva ciutat.
4: Tria la teva emissora a l'app dels 40
3: i assabenta't dels millors plans, els millors concerts
4: i les darreres tendències.
3: Els 40, sempre a prop teu.
5: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: cançó és la nova de Ginestar, juntament amb Nil Moliner, amb el seu Amb qui estaràs. És un dels himnes que vam descobrir aquí als 40, des de fa ja una colla de setmanes dins el programa Can 40. Abraçades de l'Adrià Ortega, en tenim absolutament totes, en especial la més nova d'Adela. Atenció amb això, perquè és un dels nostres New Music Files This Week.
1: Tots els èxits.
2: 40.
1: Els 40. 40.

0: esmorzo especialment amb la més nova de Camilo, que es diu El Árbol. Això és un dels nostres New Music Fights.
1: Con tu amiga en una calle de Madrid, tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí.
2: Aquí posem els èxits, els 40. Tengo el

0: Ens acostem a les 10 de la nit amb ritmes com, per exemple, aquesta de la nostra estimada Rosalía, el seu Relíquia, i també Guillem Bautista. És No Està Mal, un dels himnes que et demanes també des de les xarxes socials, @els40@AdriaOrtega, a X i a Instagram. Benvingut, benvingut a bord, passem a dimarts. Avui és 22 de setembre. Hola.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio.

podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Just get me in.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Molt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40. Tenim